0: 这家路人你就特别的意思意路是一来就是一是一啊我说这是那边啊苦大说这是那嘎汤嘞说这是那边啊一是一没拉大别西拉来别
1: 没看嘛来亏了，
2: 看到看看叫你亏了。
3: 米拍了，俺那个没米拍了，我那他不住了，那叫
1: 什么？哎，米拍，米拍了那个，那个。阿姐买，
2: 我我就买嘞。
1: 我有嘛？
2: 嗯，
3: 叫了。
1: 嗯，没叫罗安，那那我提，我本来是，我是要过你朋友家打，过车祸，后个没叫罗安，天在这样那个，是我老多考的考那啦嘞。哎，那比考阿妈老还，比不考还老板那个。
2: 没个提到你。俄罗斯那苦咋的阿弟把他的欧贝阿姨忙阿姨苦咋的买阿姨的年年我正啊那白了解释啊我哭咋正啊那白啊啊我哭咋正啊啊呀白啊我哭咋白啊咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋